Llegarei. Sí, que jo estic a pau. De nou a Broadway, no ve. Sí, sí, sí, en D, que travessa les poenes. Si pot polir dur, i pot nu, sabia de llibre i polir a mi.